0: I crec que aquí també està una de les claus per fer comunitat i tirar endavant.
1: Hem escoltat la Marta de la cooperativa de terapeutes de Mataró, la Sarja, a qui agraïm molt que s'hagi comprestat a fer-nos aquest àudio trobant un moment per fer-ho en una etapa vital complicada, precisament per alliberar temps, però que ens ajuda pues, ja també a anar concretant coses. No? I bueno, jo per quedar-me amb coses, a part de coses que ja hem anat dient, com que al final la identitat es defineix en relació amb el nostre entorn i a com ens perceben els altres, sobretot, clar, m'he quedat i m'ha fet pensar també amb el tema aquest que en veritat la identitat és el que es construeix i va canviant i muta i es construeix sempre. Que potser segurament morirem a l'edat que sigui i potser encara no haurem acabat de construir la nostra identitat. Això em feia pensar una mica amb el llibre que em va deixar Hilda en el darrer episodi de Valquíries, el Relíquia del Paul Wask, que on l'autor parla del suïcidi de son pare i en certa manera recollint una mica el diari d'ell i també records d'ell, del Paul Wask, des de la infància, va donant voltes també a aquesta identitat tant d'ell com del pare, com dels altres germans o germanes, i que va mutant en el temps i com, bueno, sé, això és una patiada meva, però que segurament fins i tot en el moment de la mort voluntària d'aquesta persona no arriba ni acaba de decidir qui és, no, aquesta persona. I jo crec que això seria aplicable més o menys a tothom i evidentment en moments de canvis grans, disruptius, com és el de ser mare, però com ho poden ser altres, és quan potser això es rompe i ens ho preguntem més.
2: Quan se't mor algú molt proper, quan et divorcies o coses així, també poden generar una crisi d'identitat. Si de cop els teus pares també es moren, de cop tu no sé, ja no tens pares, tu ets la següent generació. Bueno, sí,
1: pot... bueno, quan algú també precisament dinamita, per exemple, algun dels trets principals que et defineix. No? Pues, la mort d'algú molt proper pues, potser fa que tu deixis de ser... canviar rols, perquè al final l'identitat té a veure amb rols, i que potser deixes de ser fill, filla, germà, mare, en el pitjor dels casos d'algú, o quan perds una feina i no és voluntàriament, o has de tancar un negoci que has construït tu i pel qual construeixes la teva identitat com a persona autònoma o amb una cooperativa, encara amb més raó, o en aspectes de salut, precisament, que és d'on ve la Marta, per exemple, on deixes d'estar sa o actiu o fent mil coses que també ens defineixen.
2: Has de reconstruir la teva identitat en aquests casos. Sí, sí.
3: Sí, a mi ara em venia al cap pensar una mica entre les diferències entre la personalitat i la identitat, no? O sigui que són dos conceptes diferents, no sé si estic sonant gaire bé. Hola, hola, ara millor em sembla. Doncs que no són dues coses diferents, o sigui, però bueno, la teva personalitat potser forma part de la teva identitat, no? Però la identitat pues, respon a quines coses et vinculen potser també amb altres persones. No? Doncs la família o el rol dins la família pues, tenen un paper, però potser no és el més determinant. Pues, això aquí, el barri, o que ets català, o la nacionalitat, no? O la llengua, també es considera com aquestes coses d'identitat. No? Hi ha un vídeo que ens parla, no?, d'aquest punt de l'identitari, com de dir, no, jo sóc així, però per excloure'm, per diferenciar-me de l'altre. No? O sigui, ara el feixisme es vesteix d'identitat, no?, com per dir, no, és que hem de ser com som aquí, com si aquí hi hagués una única manera de ser. No? I a mi em fa pensar una mica en les crisis que porto ara, és no, en el fons, o sigui, penso que la meva identitat social o política l'he construït una mica pues, a través de la participació en crear projectes, però sent generador de projectes, no? Sempre estan fent coses, no? O sempre... Jo tinc la consciència aquesta, no?, que m'he vinculat a la gent moltes vegades a través de la militància o de l'activisme o així, no? I després,
2: també,
3: quan no ho tens o quan, no, quan el moment que estàs més cremat d'aquestes coses, no, pues perquè o et decepciones o no funcionen o et treuen molt de temps, no, doncs et fas preguntes, i per què ho he fet així? No? I una mica que és la crisi d'identitat em se'm planteja des d'aquesta perspectiva, no? El per què, no? Per què has triat el que has triat? No? I potser ara que està en joc, no? Per què... continues igual o canvies, no? O sigui, per exemple, et posen una crisi d'identitat quan se t'acaba una feina, sobretot si o no et renoven, et fan fora o el que sigui, és perquè, ostres, si m'han fet fora, jo continuo fent, vull continuar fent el mateix o és que d'alguna manera no és, no sóc, no, adequat per aquesta feina o per aquesta funció, o fas moltes preguntes, no? Perquè suposo que una cosa bona que hem generat culturalment és que ens podem fer preguntes i que som crítics i que d'alguna manera aquests crítics podem aplicar-nos a nosaltres mateixos, no? O sigui, no fa falta que ens pensem que som els reis del mambo, però clar, al mateix temps això ens aboca, doncs, aquest infinit, no, del dubte, no?
2: Sí, quan
3: i el dubte és una cosa que amb l'identitat, doncs, també et passa, no? I ens podem haver fet moltes preguntes, no? Doncs també efectivament, o en identificacions de gènere o coses d'aquestes coses, no? Vull dir que en un moment en què la societat canvia molt, fa que et facis aquestes preguntes, no? I llavors has de triar, no? Perquè al final és triar és important per definir-te.
2: Sí, i quan tens aquestes crisis, no, també pot passar com que et ve com el síndrome una mica de l'impostor, saps? Per exemple, no sé, pots estar, nosaltres portem no sé quants anys fent ràdio, però a mi a vegades m'ha agafat de dir, soc prou vàlida com per seguir fent ràdio, no? I amb la militància també, sí, també passa, la ideologia també política, jo crec que també et crea com una identitat, i llavors de cop...
3: Soc coherent prou, no? Hauria
2: sí,
3: de fer això?
2: Exacte.
3: Per què no em faig vegano?
2: Exacte, aquestes coses. Exactament.
3: Per què menjo jamón?
2: Si tinc tan clar que sóc anticapitalista, per què, no sé, em vaig a... Sí, exactament. Són coses com interessants de reflexionar, tot això.
1: Us sembla, fem un nou parell musical i escoltem alguna altra veu, amiga?
3: Sí, jo crec que podríem escoltar l'Eva amb això dels processos, no? Que ens parla una miqueta...
2: Volia aprofitar de l'àudio que hem sentit, que m'ha semblat molt interessant, recomanar un documental de 30 minuts que va sortir fa molt poquet a TV3, que es diu Mares Invisibles, i està molt ben fet i és molt interessant. I parla sobre la situació de discriminació i precarietat que pateixen les famílies monoparentals, que un 81% de les quals estan formades per dones. I bueno, parla molt d'això, d'aquest parón, no, que s'ha de fer si ets mare, però sobretot si ets mare monoparental encara més, no? Has de deixar de ser tot el que eres, deixar el teu ofici, com a mi em va passar, per exemple, i de cop, doncs, la identitat que tu tenies, doncs, canvia completament, com a mínim per una època bastant llarga, no. Després potser torna, però volia aprofitar com per recomanar-lo ara, ja que parlava sobre això.
3: Jo crec que el fet de la criança és un tema que ens canvia molt, no? Ja no, la gent ja no et veu igual i tu no veus igual a la gent, no?
2: Sí.
3: I per molt que a vegades es dilueix i no és això, però està allà, no? I sí, en aquest documental vaig veure jo també, està molt interessant,
2: sí.
3: I potser és un tema que haurem d'agafar fort, no? La temporada
2: sí.
3: Que ve.
2: Sí, sí.
3: I la discriminació aquesta, no? De que al final quan una persona tria un... No? És un, jo vull ser, no? O m'ha tocat o vull ser-ho, no? Però després no se li reconeix que té, no? Vull dir, el doble de temps, no? I que ara s'ha aconseguit, no? Fa poc que ha aconseguit que les mares solteres o així, monomarentals, perdó, mares solteres, però que puguin tenir el doble, o no és el doble, però més baixa.
2: Que puguin no? Tenir també la baixa del pare, com pare. Si, però per exemple, no hi ha cap tipus d'ajuda, igual que tens ajudes per famílies numeroses, no hi ha cap tipus d'ajuda per família monomarental, o sigui, crec que encara s'ha de fer molt de camí perquè no es reconeix, però és que no cal ni ser família monoparental, vull dir, no es reconeix la labor de la criança.
3: Sí, sí.
2: Com tal, saps?
3: I mira que formem identitats, no?
2: I formem identitats, exactament.
3: I és important, no? Perquè al final la identitat es construeix a partir de, per això, del benestar o de les crisis, no? I tot i que a vegades les crisis ens fan ser més forts, no? O tenir una personalitat o una identitat més marcada, no? També l'amor, no? També ens permet crear aquesta identitat.
1: I reivindicar-nos,
3: sí.
1: I perdre'ns a vegades. Bueno, doncs ja que ho heu comentat, doncs passem a escoltar un segon àudio, en aquest cas de la Eva, que mira, una altra veu que parlarà, doncs, des de la seva experiència professional, però també vital i de nou com a mare, i que a més és interessant perquè també reflexiona sobre el propi fet de com li ha fet potser reflexionar sobre la seva identitat i com s'ha sentit en aquest procés de gravar l'àudio mateix, no? De com s'ha qüestionat al rebre aquesta proposta, i ho fa des del seu àmbit de treball, que és la metodologia o el mètode del treball de processos, algo que, pues, per qui no ho conegueu, pues, potser l'àudio d'ella us ajuda a una

acompanyant de processos vitals. I també podria dir que sóc creativa, sensible o curiosa. I podria continuar fent una llista llarga de qui sóc. Quan l'Ernest em va convidar a participar en aquest podcast sobre identitat, la meva primera reacció va ser jo, perquè de seguida van aparèixer veus internes dient-me que no sóc prou bona oradora, que no sabria què dir o que no seria capaç de fer-ho. Però al mateix temps, una altra part de mi, que és més aventurera i atrevida, va respondre ràpidament, vinga, va, provem-ho. I aquí estic. Sempre m'he considerat una persona més del moviment i del cos que de la paraula. És una identitat com forjada durant molts anys i que he hagut d'anar revisant i treballant. I sí, és cert que el llenguatge corporal, per mi, és un espai més segur, més casa. Però també he descobert que posar-nos etiquetes massa rígides no ens ajuda, com a mínim a mi. D'alguna manera limita les meves experiències i constreny la meva identitat. Treballo acompanyant persones, relacions, grups i organitzacions des d'un paradigma que es diu treball de processos. És una metodologia creada per Arnold Mindel, que entén la vida com un procés en constant moviment. És una manera, d'alguna manera, és una manera d'escoltar l'experiència humana en el cos, en les relacions, en els somnis, en els conflictes, amb curiositat i respecte. Des d'aquesta mirada, fins i tot allò que ens incomoda, ens confon, ens descol·loca, pot tenir informació valuosa sobre cap a on vol créixer la nostra vida. No? Des del treball de processos entenem que la identitat no és una cosa fixa i estàtica. Hi ha parts de nosaltres amb les quals ens identifiquem fàcilment. Allò que coneixem, que ens resulta familiar, allò que respon a la pregunta de qui sóc. Però també hi ha experiències, emocions i impulsos que ens descol·loquen, ens incomoden o fins i tot rebutgem, perquè no encaixen amb la imatge que tenim de nosaltres mateixes. Podríem dir que la identitat no és una cosa completa ni tancada, sinó una part del que estem vivint en cada moment, com que evoluciona i creix. I sempre hi ha alguna cosa més, experiències, sensacions o moviments interns que encara no reconeixem del tot, però que també formen part de nosaltres. Però per això avui ja no m'interessa tant definir qui sóc, sinó mantenir-me curiosa davant de tot allò que la vida vol fer emergir. Potser no es tracta tant de descobrir qui som, sinó de mantenir-nos obertes a qui estem esdevenint. No ho sé, és tot un procés. I avui, d'alguna manera, això també m'ha passat a mi aquí, saltant el límit de la idea de que no sóc bona oradora i travessant aquest sistema de creences i deixant que una altra part de mi emergeixi, la que prova, la que s'atreveix, també pugui parlar i gaudir de noves experiències.

0: Acabem de sentir la cançó Memoir del Maes, aquest gran cantant francès, és el meu preferit de modern que fa rap, del seu nou àlbum que es diu Omerta, que és super recomanable perquè totes les cançons de l'àlbum són boníssimes. I
1: que per cert, perdó, ara que ho dius, jo crec que pocs estils musicals busquen tant la reivindicació pròpia i la cerca d'identitat com el hip-hop, eh? Bueno, potser és una patillada, però sí. M'hi ha fet pensar, no? El quantes lletres de cançons de hip-hop parlen de jo soy el más o jo soy no sé quién, mi origen estava en no sé dónde, i en això el hip-hop és...
0: Sí, és que quan érem adolescents sí que... Jo sí que quan era adolescent, però sí que la meva identitat era més com soc punky o soc rapera, o tal. Ara avui en dia com que tot es barreja més, no? Però és veritat que també, no? Segons l'estil de música o l'estil que vestíem o l'estil de pensar també ens creava molt la identitat.
1: Això totalment. Però bueno, ara que dius això, a vegades estils musicals que hem escoltat algunes de joves, el punk o altres, a vegades fica molt el focus cap a fora, no? La societat que fa malament, que denunciem, yeah. I altres, no dic que uns siguin millors que altres, però hi ha altres estils, i potser més en voga els darrers anys, bueno, ja fa uns anys, que també fiquen el focus també en un mateix.
0: Sí, el Maes ho fa moltíssim això, sí, és sempre curiós. Parla de, bueno, pues, lo que ha viscut a la infància, pobresa, lo que dels seus orígens, d'on ve, dels problemes que ha tingut, de quan ha entrat a presó, de quan... Bueno, sí, com, sí, ho fan molt, això ho fan molt els raperos, tens raó. I rei, volia posar aquesta cançó pues, perquè és això, no? Considero que també les memòries, totes les experiències que t'han anat passant al llarg de la teva vida, la teva infància, tot això condiciona moltíssim a la identitat que ets avui en dia, que també és un tema bastant important.
1: Clar, ara que deies això, abans em feia pensar que una altra cosa evident, com passa amb tots els temes que tractem aquí, és que no totes les identitats valen igual. També no totes com puntuen o igual o tenen el mateix prestigi, i aquí també hi ha classes, en certa manera. Exacte. Llavors, evidentment, com tu dius, pues, d'on vens pues, també determinen, no? I com, a part del que hem parlat, hi ha aquesta necessitat que ens reconeguin, però hi ha aquest altre element. A mi em feia pensar, a l'hora de pensar, bueno, què puc recomanar en un tema tan abstracte o ampli com aquest i tan filosòfic? I em feia pensar com, per exemple, en el meu cas, que en el seu moment, també, almenys a la infància i quan construeixes identitat, el fet de tenir un origen de fora en part, no? Que ma mare fos de fora, també en moment en èpoques on no era tan habitual aquí a Catalunya o a Barcelona, ara potser és algú més comú, no? I en una classe, en un col·le pots trobar la meitat, per exemple, d'una classe amb orígens diversos, sense que això ni molt menys estigui resolt com a societat, eh? Però quan era algo tan minoritari, crec que sí que et fa veure com molt diferent. Hi ha altres elements que et diferencien a la infància i et fan sentir diferent i a vegades porten a problemes, eh? Mm-hmm. Però el de l'origen pot ser un. Llavors, fa uns anys vaig llegir un llibre que em va fer gràcia i de fet em va servir per fer treballar la intervenció que vaig fer en el fòrum aquest d'indigestió que a vegades hem parlat que fan a la gent de nativa, que és un llibre que es diu Marrón, d'una autora peruana, i que en aquest cas, des d'una reflexió molt més moderna, no? És una noia més jove que va venir aquí de Perú, pues reflexiona això i ho fa, per cert, bastant a través de la música. I que per això ara també m'ha fet pensar.
0: Clar, és que si ets immigrant també això et constitueix, o sigui, molt una, i també t'ho fan pensar els altres, no? Perquè si ets immigrant i aquí pateixes un racisme de l'hòstia, doncs també és com, ostres, no? La Clar. Religió també, no?
1: Bueno, tot el que ens fa diferents, tot i que en el fons tots som diferents, però sí, o ets persona immigrada o d'origen, i dins de la gent que ve d'orígens diferents també hi ha diferències, no? Evidentment, el cas és que és algo que es veu en seguida pel color de la pell, i altres casos és quan la gent obre la boca, i altres casos no, llavors això també fa que et sentis més o menys diferent. I llavors aquest llibre de la Rocío Quillahuaman, que no és una escriptora, sinó una persona que treballava al món del disseny, però va tenir necessitat de fer d'una manera divertida aquest llibre, reflexiona això, per exemple, també vinculat a les modes, a la música, a com ella, per exemple, de petita, bueno, a l'arribada i sobretot a ella li agradava la música anglosaxona. Tot el que no la vinculés a un origen de Sudaca. I la música, pues, com la que hem posat diverses cançons a l'inici del programa, no? Més alternativa i tal, però anglosaxona, no? I com és més tard que potser valora la música, pues, d'origen més andí o el reggaeton. Bueno, sin más, jo us el recomano, ja que pum, així és una recomanació, perquè al final, i aquest és només un dels eixos, no?, que ens farien pensar com això, les identitats no valen totes per igual.
2: Sí, no m'agrada molt que hagis parlat d'això, perquè jo també volia parlar-ne. Bueno. Potser ja ho parlaré després i puc vincular-ho amb altres coses, perquè just ho... També ho esmenta l'àudio que posarem tot seguit, no? Doncs això que dèiem de les dretes i la identitat, no? I el feixisme i els contraris, no? I la possibilitat de ser en un lloc des de complir tots els requisits que et permetin ser d'un lloc, no? Però vinga, va, sentim de la inversa l'àudio...
1: Sí. Escoltarem a una companya, la Mireia Piferrer, d'un projecte, d'una cooperativa que es diu La Inversa, i ella, pues, el que treballen en aquesta iniciativa, i ella mateixa present té a veure amb processos vitals, amb com acompanyar o reflexionar sobre processos vitals que transformen. Per exemple, i ella menciona alguns, no? I que tenen a veure, pues, alguns els hem mencionat, com pot ser quan deixes de treballar, en aquest cas concret, per exemple, la jubilació, doncs hi va lligat a l'edat, i més que en el seu cas, per exemple, la maternitat, doncs ella, i ho posa com a exemple des de la vivència personal, la menopausa també, però també la madrestia, no?, que és ser madrasta, o el que es diu madrasta en l'imaginari clàssic, no?, en cas soni políticament incorrecte ara, no?, doncs acompanyar o viure amb un fill o filla que no és teu de sang. Llavors, són alguns d'aquests processos totalment, bueno, molt més potser vinculats al món femení, o que ja treballa des d'una perspectiva feminista, que poso com a exemple per portar-ho a reflexionar la identitat a partir del gènere i l'edat, sobretot. Uh-huh. Escoltem-la, molt interessant el que diu, i li agraïm també.
2: Super!
3: Hola, Valquíries, sóc la Mireia Piferrer, fundadora de La Inversa, i bé, parlem de la identitat, no? Vaya, vaya temazo, la identitat. Clar, per una banda, jo crec que, clar, la identitat pot servir com a diferenciador de l'altre, no? I es pot utilitzar d'una manera negativa, no? Es pot utilitzar, evidentment, amb actituds feixistes, però també, per una altra banda, crec que la identitat et pot ajudar a entendre't millor, no? a ubicar-te i a donar-te eines. En el meu cas, per mi la identitat està molt relacionada amb el meu gènere, no? Soc dona i això ja, d'alguna manera, t'ubica, no? en un lloc, en la societat, no? Hi ha uns rols, hi ha unes expectatives amb les quals, doncs, has de lidiar-hi, o has de confrontar-les, o has de rebutjar-les, però has de fer una feina en relació a aquesta identitat que ja t'entra per defecte, no? I també sóc gran, estic fent gairebé 50 anys, acabo de fer els 49, i això també, d'alguna manera, no, et diu el que eres i el que ets ara, no? Ja no ets una noia jove, ja ets una persona adulta, entrant ja fins i tot a la segona adultesa, no? I això, quan te n'adones, doncs fa una mica de vertigen, perquè també hi ha una sèrie de rols en els que juguem amb el tema de l'edat, i que també et defineixen, no? De cara a tu i de cara als altres. També soc menopàusica des de fa molts anys, i això et fa canviar la manera de pensar, els paradigmes, et fa com enfrontar-te a coses noves, no? que també d'alguna manera són identitàries, no? I soc madrastra, això ha volgut dir que he hagut d'entrar a formar part d'una família enllaçada en la que els rols no estaven del tot clars, i he hagut de buscar també una definició de qui era jo en relació a unes criatures que no són meves, en relació a una parella que està criant a unes persones que conviuen amb nosaltres, no? Establir uns vincles diferents, no? Els que suposo que establiria una mare, però d'alguna manera també molt maternals, i també a no ser mare. A no ser mare també és una identitat molt forta, encara ara, en la nostra societat, no? I mira, també fa 15 dies em van diagnosticar TDAH. I això també és identitari, no? Quan te'l diagnostiquen d'adult, pots fer un repàs de tota la teva vida i adonar-te'n de moltes decisions que havies pres, de moltes coses amb les que et pensaves que eren un inconvenient, no? Una manera no gaire positiva de ser, però, i que no entenies molt bé, no? Dius, per què faig aquestes coses? Per què no sé què? Per què sóc impulsiva? Per què vull deixar la feina? Per què vull tornar a estudiar? No? I de cop i volta dius, ah, vale, aquí hi ha algú en la meva manera de ser que ja ve de sèrie, i en el moment en què li poses paraules pots d'alguna manera també prendre decisions, conèixer-te més profundament i reconciliar-te també, no?, amb algunes decisions teves i tal. Per tant, identitat per mi, sí, a tope, sempre i quan no sigui en diferència de l'altre o com a excusa per l'opressió d'un altre.
2: Doncs aquest àudio de la Mireia de la Inversa em permet plantejar-vos una mica alguna reflexió que porto temps fent-me, no? Des de que treballo a instituts i sobretot veient, doncs, aquesta realitat en què les persones que es construeixen una identitat, no? Els joves necessiten construir una identitat, i quan la teva identitat, doncs, entra en joc o és víctima o pateix d'aquesta separació del que ets d'aquí o el que no és d'aquí, no? Entenem que la pertinença és algo molt important, no? Com neguem a moltes persones el fet de que es puguin sentir lliurement de que són d'aquí, de la seva manera, i a poder anar, a tenir la llibertat d'abraçar el seu ritme o la seva manera, doncs el que és la pròpia realitat que t'acull, no? I ja que ho dèiem vos abans, doncs ara els instituts, que el que deies tu, no? De que el fet de que ser una mica exòtic et conformar una identitat, ara hi ha molts llocs que no és ser exòtic, o sigui, al revés, és la norma que hi és, però entra en contradicció perquè és una identitat que d'alguna manera té un estigma, no? Té aquesta pertinença, doncs, als marroquins, no? O l'altre, no? I de cop i volta no són ni d'aquí ni d'allà, perquè ja són gent que ha nascut aquí, no? I és aquest desarraigo, no? aquesta pèrdua, no? Aquesta anòmia de no saber qui ets o quin és el teu rol en el món, no? Que és algú que d'alguna manera t'aboca, doncs, a estar perdut, no? I això ens porta una mica a parlar del tema de la bogeria que vam parlar, no? I aquesta necessitat de trobar espais com la boxa o com l'esport o com, no? El valor que tenen aquestes activitats en conformar aquestes identitats i donar oportunitats a les persones a construir-se en relació amb altres, amb iguals o amb diferents, no? I és una cosa important. I en el tema d'educació, que em fa pensar una mica, és una mica ho lligaré una mica amb el tema de les vagues que estem fent, no? I amb aquestes crisis que tenim amb els nostres jefes, no? El departament, que ens vol fer colar com un sistema que és el sistema de la inclusió, no? D'alguna manera que s'inclou a totes les persones, perquè es valora que tu incloure qualsevol persona en un grup, doncs és algo positiu per aquella persona, perquè sent forma part del grup, no? Però això s'amaga una manera de no posar prou recursos, perquè hi ha persones que no tenen, doncs, això, les mateixes circumstàncies, necessiten una atenció diferent, necessiten, doncs, equilibrar certes coses, i que si tu no poses els recursos, doncs d'alguna manera no podràs construir aquesta identitat amb els altres, no? Perquè està clar que compartiràs un espai, però després d'aquest espai aquestes persones, moltes, sense maldat ni res, no voldran incloure't a tu a altres llocs més enllà d'això, no? O sigui, a la classe sí que s'acostumaran, però després aquesta inclusió, aquesta pertenença es deixa d'existir, no? I això em portava una mica en aquest punt de dir, no? Els conceptes com la mateixa educació poden entrar en una crisi d'identitat, no? Com algo que d'alguna manera és algo positiu, no? O sigui, el model d'inclusió, de que tothom pugui formar part, no? De no tenir la penya tancada en escoles d'educació especial i aquestes coses, que jo també hi entenc, o sigui, és important, però planteja aquesta dubte d'identitat, perquè ara en aquest moment de polarització, no? És aquest punt, no? Estem en un moment de molta polarització i sembla que si no agafes un lloc no t'identifiques, no? I que t'has de construir la identitat en contrari dels altres. Poden ser les, no? Pot ser els grups, o sigui, els mateixos grups d'amics, podem tenir una crisi d'identitat, un grup d'amics? Els guarros dels CEPs tenim una crisi d'identitat.
1: Un grup d'amics?
2: Perquè ja no et veus, perquè et deixes de veure, no? qui som ara, com ens hem de... No?
1: O fins i tot la societat en general, que és, sí, que és no? El mantra no, que s'està dient. Hi ha una crisi en la societat, que sí, sí, aquesta hi ha la...
2: crisi social, tot el però món, no? És d'identitat o què és? No?
0: Sí, això, la primera part del que comentaves, això de la boxa, em sembla molt interessant, perquè, per exemple, aquí en el barri, doncs, convivim amb la comunitat gitana romanesa i, clar, o sigui... És un xoc cultural bastant fort, no?, entre la gent d'aquí, i una cosa que ens ha permet com teixir molt de teixit veïnal i
2: vincular-vos
0: i vincular-nos, i també pues, sí, ha sigut pues, les classes de boxa que es fan aquí a l'Obert els dijous aquí a la plaça Farigola, i també per exemple el Manel, que ja vam portar un dia aquí, que fa les classes de boxa a gent
2: com... Toxicòmens, no?
0: Sí, ho anava a dir exionquis, però mira, toxicòmens, perfecte.
1: Les etiquetes.
0: També els hi donen també pues, un espai, no, de... Sí, jo crec que això és com... I a través d'un esport és com algo molt, molt sa i molt, molt guai.
2: Com la comunitat pot resoldre les crisis d'identitat, no? O sigui, sí. Com el suport mutu, no?
0: Sí,
2: en els moments que et sents perdut, doncs... És un refugi, no? Que també es pot passar que les sectes i aquestes coses, doncs moltes vegades són elements que han crescut, o la religió ha crescut en el moment en què la gent pues, es fa preguntes i té crisis d'identitat.
0: Sí, 100%. Ostres, recomano-vos molt la sèrie també del Palmar de Troia. Que brutal, o sigui, l'heu de mirar. És una minissèrie super heavy sobre la secta aquesta del Palmar de Troia, i es veu molt bé això. No? Sectes destructives aquestes que clar, agafen com adepte gent que està en el seu pitjor moment de crisi d'identitat i de no saber què volen a la vida, ni què fer, ni qui són, ni res, i són com víctimes perfectes, no? I us la recomano molt, està molt bé.
1: Doncs si us sembla, posem una següent cançó seguint donant voltes al tema per després...
2: I anem tancant el programa.
1: Amb perquè... la darrera col·laboració, no?
2: Sí, la nostra crisi d'identitat passa en que hem de fer un podcast més curt que el que fem normalment, no? Menos és més.
1: Total. Va, doncs pues escoltarem, si abans hem escoltat Loser, ara escoltarem Perdido, més cançons més de proximitat. Repetim amb el Lalo López, un veí del barri, exmembre de Chocadelia Internacional i la Fundació Toni Manero, i que just pues, el nou tema single que ha tret, doncs res, ara fa res, pocs dies, pues, té moltíssima a veure amb tot el que hem xerrat, o sigui que ha caído del cielo.

0: I bé, per anar acabant el programa, avui hem parlat d'aquestes coses a la nostra producció WhatsAppil que fem a les Valquíries. Va sortir aquesta pregunta, no? Doncs a veure si ja que abans no sabíem a qui preguntar també àudios, tot i que al final hi ha hagut uns àudios molt guapos, no? Doncs vam dir, per què no li preguntem a la IA, no? Alguna cosa. I bé, doncs ara tot seguit, per anar acabant, abans d'entrar al Valhalla, doncs us posarem una petita pregunta, una petita reflexió que li hem demanat a la IA, a una IA, qualsevol, no cal dir la marca, perquè tenen marca, ni el to de veu que li donen. Doncs què en penses sobre les crisis d'identitat, no?
1: I abans d'escoltar-la jo volia comentar breument una notícia que de fa poques setmanes vaig veure al diari i té a veure amb això i alhora pues, amb les identitats que ara remouen perquè o sigui, no hem utilitzat la IA en aquest programa per casualitat, precisament està removent moltes coses, els segurs, el debat sobre ella en molts nivells, però alguns tenen a veure amb precisament preguntes que ens hem fet avui aquí de qui som, qui volem ser, qui no volem ser com a societat, com a individus, col·lectivament a tots arreu on es debat quin ús es fa, ja no si s'usarà perquè es dona per fer que tothom l'usarà, sinó quin ús, sigui a la feina, sigui en col·lectius, en un sector, el que sigui. Llavors, no, hi ha llocs on bueno, i evidentment això s'ha ideologitzat i en aquests moments de polarització, com deies, pues, evident, certs governs ultraliberals o de... Bueno, de com se li diu l'anarcocapitalisme, pues s'abandera, no, amb aquest tema. Llavors, en el cas d'Argentina, aquest piròman que és el Milei, pues va fa poc anunciar que es crea una nova forma jurídica que són societats no humanes, societats vull dir empreses, perdó, empreses no humanes, són societats amb personalitat jurídica, però no a ningú darrere, basades i formades per IA només. I és de moment el primer país al món on accepta això legalment, o sigui, dotar-li de naturalesa jurídica, amb tot el que això després pot implicar i que segurament hi haurà altres països que seguiran aquestes passes, no? Passes, i aquí estem parlant en l'àmbit empresarial, però que evidentment es pot ja donar en tots, no? I bueno, pues, evidentment dinamita una miqueta això, no? Qui tens davant o on treballes i fins i tot a qui li demanes, com es diu això, pues, li demanes responsabilitats, les societats, les empreses, van lligades en general a coses com la responsabilitat legal o econòmica, quan ja no hi ha un home darrere, bueno. Coses que, mira, sortien a la peli de Her, aquella que es va anticipar al temps, com tantes altres de la ciència-ficció, no?
0: I ens parlava d'això, la relació que pots tenir, no?, en aquesta pèrdua també d'identitat o de capacitat de relacionar-nos amb altres humans, no? Mm-hmm. Saber qui som i tot, doncs, com aquests programes informàtics que no deixen de ser-ho, doncs et poden respondre moltes coses i és divertit, no? I al final és un tipus de missatge més que, doncs, com els llibres que et marquen o com les pel·lis, el que sigui, doncs és una cosa més que li pots fer. Ara, doncs has d'entrenar-les molt bé aquestes, no? Perquè acabin tinguent una mica de més de profunditat, ja veureu, o sigui, la reflexió. És bàsica, però bueno, sempre està prou ben construïda, al·lucines, no? Aquestes sí, coses. Sí,
1: sí. I li has dotat d'identitat? La bategem vaiquíricament o no?
0: No, això ens ho podem plantejar de cara a la nova temporada, si realment bueno, podem tenir un moment de trobar-nos en el Valhalla i reflexionar sobre qui som, no? Perquè a vegades ens estem una mica perduts, també.
1: Total.
0: Doncs vinga, va, sentim Juniper es diu aquest. La veu es diu Juniper o Juniper. Però bueno, va. I després fem entrar al Valhalla, no?
1: Fem algunes recomanacions i en dir Valhalla i ens acomiadarem.
0: Pues vinga.
2: Les crisis d'identitat no són necessàriament un senyal que ens haguem perdut. Sovint són la prova que estem canviant. Durant molt de temps construïm una idea de qui som a partir de les nostres experiències, dels rols que ocupem i de les expectatives dels altres. Però arriba un moment en què alguna cosa deixa d'encaixar. Una pèrdua, un èxit inesperat, un canvi de feina, una relació que s'acaba o simplement el pas del temps. És aleshores quan apareix la pregunta més incòmoda i alhora més humana. Qui sóc ara? Una crisi d'identitat és un espai d'incertesa. I la incertesa fa por perquè ens obliga a deixar anar les respostes fàcils abans de descobrir-ne de noves. Tanmateix, és precisament en aquest espai on neix el creixement. Quan les certeses es trenquen, tenim l'oportunitat de revisar quines parts de nosaltres eren autèntiques i quines només responien a la necessitat d'agradar, de pertànyer o de complir unes expectatives. No sempre cal trobar una resposta immediata. Hi ha preguntes que no demanen ser resoltes, sinó evitades. Acceptar que la identitat no és una fotografia fixa, sinó un procés viu, ens permet viure amb més llibertat. Som una història que s'escriu cada dia, no un llibre acabat. Potser la maduresa no consisteix a saber exactament qui som, sinó a tenir el coratge de continuar descobrint-nos. Les crisis d'identitat, per doloroses que siguin, ens recorden que encara som capaços de transformar-nos. I mentre hi hagi transformació, hi ha vida, esperança i la possibilitat de construir una versió més honesta de nosaltres mateixos. Espero que aquesta reflexió sigui útil. Si la vols, amb un to més filosòfic, bé, ja està, més poètic o amb una perspectiva...
3: Però, ja està, d'acord.
1: Bueno, però està... Bueno, és curiós. Anem construint així relats molta gent. No ens enganyem. Bueno, doncs per anar tancant, abans de fer-lo d'entrar al Valhalla, fem també algunes recomanacions. Jo n'he anat llançant algunes, igual que ho ha fet Gilda. Jo, en un àmbit molt concret que pot vincular-se al tema de la identitat o el sentiment de pertinença, doncs volia comentar només dos. Una pel·li i una publicació. La publicació. Les dues tenen a veure... més aviat entorn potser el reconeixement que es prenen dels altres o la construcció d'imatge de la imatge, sobretot en això darrer, bueno, recomanar-vos, no sé si ho havíem fet fins ara i si no ho hem fet malament, us ho hauríem de recomanar sempre, que són els quaderns que treu la gent d'Opcions, aquesta cooperativa que reflexiona sobre el consum en un sentit molt ampli, i el darrer quadern, el número 70, el de primavera-estiu, és super recomanable i es diu El consum arriba als vincles, consumisme al cos, a l'amor i a les relacions. Llavors, parla sobre com es construeixen els vincles i en la societat actual. Hi ha entrevistes molt recomanables com la d'una companya nostra que ha col·laborat aquí a Valquíries i a programes nostres a Contralenta com és la Sandra Bravo, però en certa reflexió entorn al tema de la cosificació o la força, el poder de les xarxes i de la imatge, en certa manera pues, reflexionar sobre coses que hem dit avui, sobre aquesta construcció d'identitats a vegades una mica en sèrie o estàndards i bueno, em sembla com molt recomanable. I després la pel·li, una que hem vist aquests dies, quasi que pensant, preparant-me per aquest programa, és la de Sick of Myself, malalt de mi mateix, una pel·li noruega que bueno, podria ser pràcticament de terror. Jo no sé si la van presentar a Sitges, però no ho és. I parla de com portat a l'extrem pues, a la protagonista buscant aquest reconeixement en els altres, perquè quan això és la seva identitat només en el cas que li fan o el com li presten atenció, es fa mal a ella mateixa. Potser una reflexió que a vegades molts hem fet, per cridar l'atenció i ser com reconeguda. Qui no ha pensat, per exemple, a vegades amb això, no? En tenir un accident o com parlaran d'ell al seu funeral, no?
0: Sí.
1: Va per aquí.
0: Bueno, i la canalla és per les autolesions, no? Total. És una cosa que ha crescut molt. Molt bé, doncs jo també vull fer una recomanació i no sé si em permetreu ficar una última cançó o què per acabar.
1: Clar,
0: que és un disco que jo en moments d'aquests de crisi personal en el passat, de la joventut, no? Buscar qui eres i tal, doncs és un dels discos que jo diria que més em va marcar, perquè totes les cançons parlen del tema, com si diguéssim, i és el disco de les B-Violet, En este mundo, que el recordo molt en moment de pèrdues o en moment de fer-te moltes preguntes i de buscar reforçar-te, no? I és un disco que em va reforçar molt en això, en el quin pensament generes, no? Per relacionar-te en aquest món. No? I posarem al final de tot una cançó que es diu Acumules, si us sembla bé.
1: Sí.
0: Venga. Entra al Valhalla el disco de B-Violet i després entra al Valhalla tota aquesta xavaleria que també han de viure en aquests dos diferents mons i han de construir la identitat o això amb tantes dificultats per estar, no saber d'on són ni on van a parar, no?
4: Sí, per mi, a veure què puc fer entrar al Valhalla. Moltes coses avui, perquè hem parlat de moltes coses diferents, però jo podria fer entrar, per exemple, a les ràdios lliures, Vallcarca, La Criança, una mica com no, el que vaig notant que va conformant la meva identitat.
1: Molt bé. I a tu mateixa. I a, per tant,
4: i a mi mateixa, vale, jo.
1: Que són moltes tus. No?
4: I, sí.
0: I us fem una petició, si esteu escoltant això, un moment, eh? Que ja que fem una pausa de temporada, doncs proposeu-nos temes per l'any que ve, perquè tenim temps d'agafar-ho, de compartir-ho i d'escollir-los, no? I de pensar o organitzar-los i col·locar-los.
1: Bueno, perquè clar, construir la identitat vaikírica fem entre totes.
0: Yeah.
1: Pues jo entraria al Vaiharja molt, mira, molt breu, en la línia de que abans parlaves dels losers, pues jo reivindicar i fer-los entrar els antiherois, antiheroïnes, que contracorrent i pues, construeixen identitats a vegades bueno, divergents i que no estan a la paix.
4: Molt bé, doncs bon estiu
0: yeah.
4: I salut i vaikiries.
0: Salut i vaikiries.
1: Sí, i recomanar-vos una cosa que podem anar construint és també identitat de barri a l'estiu. Pues,
0: tot el que viu.
1: Aprofiteu les festes de barri, el temps que durin. Jo no sé si això de fer festes d'estiu al carrer en ple...
0: canícula.
1: La canícula té molt recorregut i s'haurà de reformular.
0: Sempre han sigut bastant infernals. O sigui,
1: sí, però crec que cada any més.
0: Comencen a les 8 o les 9 del vespre i ja està. I ordenes la... La festa major és per això, és per viure de nit.
1: Totalment.
0: I dormir de dia, borratxo, perquè si no, no pots dormir de dia.
1: Doncs...
0: Està ben torrat.
1: Quan segurament aquest àudio i aquest podcast es pengi pues estaran acabant-se o no sé, les del barri del Raval tan vinculat a la identitat especialment dels que van fer l'Assemblea Majares.
0: O les de Gràcia.
1: O les de Gràcia i moltes altres en què ens hem construït com a joves i com a adultes i adúlteres i ja quan tornem segurament hauran passat les del barri que ens acull. La República de Vallharja, el barri de Vallcarca, on està Can Carol, que també programa. I llavors, com que no farem programa abans, animar-vos a participar-hi activament i si no, com a mínim, a assistir-hi.
0: Perquè no vols fer el programa de festes majors, però ja el vam fer.
1: No m'ha arribat a fer mai. No potser serà... Mai, però bueno, ja ho veurem.
0: Ja veurem. Vinga. Salut i vaikiries.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona,

i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí començo una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

flamenco de Contrabanda FM. Programa que emetem per la nostra freqüència del 91.4, de la freqüència modulada. Els que visqueu a Barcelona, en municipis de l'entorn, i els que no, ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Programa flamenco d'aquí d'allà, en el qual escoltem música i comentem música de flamenco, tant de totes les èpoques, tant antigues com actual, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, que avui en dia és a tot el món, però procurant centrar-nos més en el flamenco que es fa a Barcelona, a la nostra ciutat.

programa que avui dedicarem a... En primer lloc parlarem de la malaguenya, d'aquest estil flamenco. Després farem un repàs als events que es produiran durant les properes setmanes a Barcelona, flamencos, els events flamencos. I finalment posarem música de l'últim

Hem començat escoltant música del disc Agua Dulce, del guitarrista Tomatito. I ara ja parlarem de la primera part del programa, que la dedicarem als Cantes de Màlaga. Una divisió clàssica dels estils flamencos és la que diferencia entre els cantes creats a la Baja Andalucía, que és geogràficament és el quadrat que està entre Sevilla, Lebrija, Càdiz i Morón, que té el seu centre a Jerez de la Frontera, i tots els municipis o els llocs que estan dins d'aquest quadrat. Cantes que de la Baja Andalucía, doncs, de l'Andalucía del curs baix del Guadalquivir, i quasi tots protagonitzats per creadors gitanos, i que alguns consideren que els cantes d'aquest lloc geogràfic i els cantes protagonitzats per gitanos són l'únic cante hondo autèntic. I diferenciar entre aquests cantes d'aquesta zona i cantats per gitanos i entre els creats altres zones d'Andalucía i també de Badajoz o de Múrcia, creats per gitanos o per paios, que alguns flamencòlegs i cantaores consideren flamenco però no cante hondo. És la tesis que es va adoptar pel cantaor Antonio Mairena i el flamencòleg Ricardo Molina en el seu llibre Mundo y formas del cante flamenco, que consideren només hondo autèntic aquest cante protagonitzat pels gitanos de la Baja Andalucía, i consideraven els altres cantes com a formes del folclore andalús més o menys influïts pel flamenco o aflamencades. Tesi que en part també ja havia adoptat Manuel de Falla, el gran músic Manuel de Falla, quan va promoure el famós concurs de cante hondo de Granada de l'any 1922, al constatar que degut a la popularització del flamenco de l'època dels cafès cantantes, s'havia perdut la puresa dels estils més hondos, les tonars, la seguirilla, les soleares, boleries i cantinyes, en favor dels estils més aflamencats, els fandangos, fandanguillos, malagueñas, granaïnes, tarantes. I tesi que es va adoptar en general en l'època del ressorgiment del flamenco en els anys 50 i 60 del segle passat. Aquesta divisió, però, suposava que hi hagués una incomunicació entre el flamenco que es feia a l'Andalusia occidental i l'Andalusia oriental. Incomunicació que no era real. Ja des dels mitjans del segle XIX, i a pesar de les dificultats de les comunicacions en aquelles èpoques, hi hagué influències entre el flamenco occidental i l'oriental. Com si no podem admetre que un dels màxims creadors de la malagueña, que escoltarem després, Cante de les Muntanyes de Màlaga, fos un gadità, Enrique el Mellizo, que va ser dels creadors més primigenis de la malagueña, que va morir l'any 1906 i apenas va sortir de Càdiz. Com podem explicar, doncs, si no és que hi hagués aquesta comunicació influents entre els cantes orientals i occidentals? Segurament, els moviments ancestrals de la població andalusa, tant la gitana en el seu èxode, que va aparcar les dues Andalusies, com la població morisca, que vivia al regne de Granada i en ser expulsada cap a l'oest pels reis catòlics i per Felip II, van anar desplaçant-se a l'Andalusia occidental i van fer que funguessin les músiques d'ambdues procedències, la gitana i la morisca, recollint també les influències dels folclores andalús no flamenco. Per tant, pensem nosaltres que des d'una època ancestral i, per descomptat, durant el segle XIX i a partir del segle XIX es va produir aquesta influència entre els cantes andalusos de la Baixa Andalusia, els cantes d'aquest quadrat que hem dit de Sevilla, Jerez, Càdiz, Lebrija i Morón, i els cantes de l'Andalusia oriental. Avui parlarem dels cantes de Màlaga, província situada a l'Andalusia oriental, que va estar integrada a la civilització musulmana de l'Àndalus durant 7 segles. I va ser dels llocs, junt amb Granada, Almeria i Jaén, on va perviure més temps la influència de la cultura musulmana i, per tant,
de la seva música. Els cantes més primitius tenien el seu territori a les muntanyes malaguenyes, sent música festera, o sigui pel ball, el que feia que tinguessin un patró rítmic fixe en compàs ternari. Els debles són els verdiales, que interpretaven i encara interpreten les pandes o rondalles de verdiales, amb l'acompanyament de guitarres, bandúrries, violins i percussió. I altres estils, també de les muntanyes de Màlaga, com les rondenyes, les javeres, reben en conjunt el nom de cantes abandolaos, segurament perquè s'interpretaven antigament i també al segle XIX, junt amb els altres instruments, per la bandola o bandúrria àrab o bandúrria andalusí. El més conegut intèrpret d'aquests estils abandolaos fou Juan Breva, que va viure de 1984 a 1918, natural de Vélez, Màlaga, que s'acompanyava ell mateix a la guitarra i va començar cantant per tot Andalusia. Després va anar a Madrid, on es va fer molt famós, actuant a tres cafès cantantes a la vegada, anaven movent d'una a l'altra, i va cantar davant del rei Alfons XII. Anem a escoltar per aquest Juan Breva un cante que... un cante d'aquests abandolaos, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva, que va ser un dels guitarristes, junt al Niño Ricardo, que va protagonitzar aquests cantes de l'Andalusia, abandolaos de Màlaga.

Hem escoltat aquest malagueny, aquest Cante Abandolao, cantat per Juan Breva. Posteriorment, durant l'època dels cafès cantantes, a finals del segle XIX, principis del segle XX, els estils de Màlaga es van difondre molt i van perdre el patró rítmic que hem escoltat, tocat per Juan Breva, per interpretar-se en compàs lliure. Cantaores com El Canario, El Chato de las Ventas, La Trini, Fosforito, La Peñaranda van ser els que van divulgar aquests estils de la malagueña i, sobretot, Antonio Chacón. Antonio Chacón, nascut el 1869 i va morir el 1929, nascut a Jerez de la Frontera, cantaor deixeble de Silverio Franconetti. Silverio Franconetti va ser també un gran cantaor, del qual no en tenim gravacions perquè no va poder arribar a gravar, i va ser el que va obrir el primer cafè cantante a Sevilla, el cafè al carrer Rosario, el cafè de Silverio, i aquest Antonio Chacón es va donar a conèixer cantant el cafè cantante aquest de Silverio Franconetti. Després es va consagrar a Madrid els cafès famosos Villarrosa i Los Gabrieles, va triomfar per tot Espanya i va viatjar a Amèrica. Intèrpret enciclopèdic de tots els cantes, amb una veu de tenor, una veu gens afillant, diguem, a la veu ronca, més característica del rajo flamenco, Chacón tenia una veu de tenor, inclús Chacón va introduir el falsete al flamenco, i ja us dic que coneixia tots els cantes, però es va especialitzar també en la malagueña, de la que va fer una creació pròpia coneguda com la malagueña de Chacón. A principis del segle XX va fer una sèrie de gravacions amb cilindres anteriors al gramòfon que la majoria es van perdre. Va morir a Madrid i se'l va enterrar a Sevilla enmig d'un gran fervor popular. Escoltarem, doncs, ara la malagueña de Chacón, acompanyada pel guitarrista Ramon Montoya, que va néixer el 1879 i morir el 1949, que va ser el guitarrista preferit de Chacón i que va consagrar definitivament l'anomenat toque per arriba, introduint els trèmolos, arpegis i picats al flamenco i deixant enrere definitivament l'estil anterior, que era de pulgar i rasgueu. Junt amb Chacón va definir per al futur els estils orientals, com les malagueñas, granaïnes, mineres i tarantes, aquest Ramon Montoya. També van tocar amb Chacón altres com Miguel Borrull, Javier Molina i Luis Llance. Escoltem, doncs, la malagueña de Chacón, acompanyada per Ramon Montoya.

de Chacón, creació del propi Chacón, cantada per ell mateix, acompanyat a la guitarra per Ramon Montoya. En l'època següent, que va ser l'època de l'anomenada òpera flamenca, als anys 30 i primera postguerra, la malaguenya va ser un dels cantes preferits, junt amb els fandangos, granaïnes i tarantes, pel seu compàs lliure i per possibilitar les floritures vocals que van caracteritzar els cantaores d'aquesta època. Cantaores com Pepe Marchena, Angelillo, Niña de los Peines, Pepe Pinto, Niña de la Puebla, Canalejas de Puerto Real, Juan Valderrama i el que escoltarem ara, Manuel Vallejo. L'empresari Vedrines va ser el principal promotor d'aquests espectacles per les places de toros i teatres en aquells anys. Guitarristes que els van acompanyar com Niño Ricardo i Manolo de Huelva. Manuel Vallejo, nascut el 1891 i va morir el 1960, sevillà, cantaor molt complet, va guanyar la segunda llave d'oro del cante i va ser primera figura dels espectacles d'aquests d'òpera flamenca, junt amb Marchena i la Niña de los Peines. Als anys 50 i 60 del segle XX va ser marginat per la corrent predominant gitanista o mairenista, que no valorava el cante oriental ni el protagonitzat pels paios. Anem a escoltar per aquest Manuel Vallejo, una malagueña també, com avui estem escoltant malagueñas, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva.

primera postguerra, l'òpera flamenca va continuar sota el franquisme, però als anys 50, 60 i 70 del segle passat, en la progressiva apertura del règim, es va produir una reivindicació dels estils hondos, les tonades, seguiries, soleares, que havien quedat amagats en els anys anteriors, encapçalada per el gran cantaor Antonio Mairena. Tanmateix, aquesta tendència portada a l'extrem va arribar a negar el caràcter de flamenco autèntic als cantes orientals i va desconfiar dels artistes que no eren gitanos. Amb aquest enfoc es va desenvolupar la gran eclosió de discos, antologies, recitals, festivals i penyes que es va fer durant els anys aquests 50, 60 i 70. Però a partir de mitjans dels 70 endavant, els cantes orientals i els cantaores que els interpretaven van tornar a ser valorats per les noves generacions i es va agafar una visió més àmplia i justa del que era el flamenco. I llavors, amb això, la malaguenya va tornar a ocupar el lloc que li corresponia. Entre aquests cantaores de les generacions posteriors, de finals del segle XX, per interpretar la malaguenya hem triat Enrique Morente, per ser natural de Granada, per tant, andalús oriental, i per ser dels primers que van reivindicar aquests cantes orientals. Escoltarem en primer lloc una malaguenya del seu disc Cantes Antigues del Flamenco, disc de 1969, dels inicis de la seva carrera com a cantaor de Morente, i escoltarem una altra també de quan estava en plena carrera, del seu disc Nueva York Granada de l'any 2022, quan ja era una figura consolidada. En les dues gravacions, en la primera l'acompanyarà un guitarrista veterà que estava fent la seva carrera, que era el Niño Ricardo, que havia viscut l'època dels cafès cantantes i de l'òpera flamenca, i cantarà, Marente canta, acompanyat pel Niño Ricardo, la malagueña del Canario, que era un d'aquests cantadores de quan encara no hi havia gravació. Escoltem, doncs, per Enrique Morente, acompanyat per Niño Ricardo, la malagueña del Canario.

Ara tornarem fent, saltant el temps una altra vegada, escoltarem una segona malaguenya cantada per Enrique Morente, el gran cantaor, que tristament desaparegut fa uns anys. En aquest cas, és malaguenya que va cantar en el seu disc Nueva York Granada, disc de l'any 2002, ja gravat quan era una figura ja consolidada, i en el qual va cantar acompanyat per Agustín Castellón Saviques, el gran guitarrista Saviques, que era ja molt gran quan va gravar Morente, poc abans de morir, que va ser el guitarrista que va protagonitzar l'expansió de la guitarra flamenca de concert a tota Espanya i Amèrica també, i als Estats Units d'Amèrica. Va ser un dels precursors dels Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar i tots aquests. Escoltem, doncs, d'aquest disc Nueva York Granada, una malagueña que es diu El Jardín de Venus, cantada per Enrique Morente i com a tocaor, Agustín Castellón Saviques.

Ole, malagueña, cantada por Enrique Morente y acompañada a la guitarra para Agustín Castellón Sabicas. Me llegará la última part del programa, la farem dedicada al cantaor El Niño d'Elche i el seu últim disc que ha fet acompanyat a la guitarra per en Raúl Refri. Niño d'Elche, Francisco Contreras Molina, cantaor, cantant, performer i més coses, nascut a Elche, Alicante, el 1985, en el si d'una família procedent de Granada. Va començar la seva trajectòria com a cantaor de flamenco a una edat molt temprana. Va participar en diferents concursos, però va començar a interessar-se per altres àmbits artístics com el rap o la performance. A més de barrejar el flamenco amb altres gèneres musicals com el jazz, l'electrònica, el rap, el seu treball també es vincula a altres disciplines com la performance. I destaca per col·laboracions amb l'audiovisual, la poesia i la dansa. Havent fet treballs conjunts amb creadors com Los Volubles 3, Ignasi Iñaki, Isaki La Cuesta, Raúl Cantizano, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez Fernández i Refri. El novembre del 2020 va col·laborar amb C. Tangana també i la húngara amb un tema titulat Tu me dejaste de querer del disc El Madrileño. El 2021 es va estrenar el documental Canto Cósmico, Niño d'Elche, dirigit per Leire Pellàniz, sobre aquest músic i la seva obra. L'últim disc que ha fet es diu Flamenco Mausoleo de Celebración Amor y Muerte 2022, amb el guitarrista Raúl Refri. I en aquest disc posarem ara alguns talls. Raúl Refri, Raúl Fernández Miró, més conegut pel seu nom artístic, nascut a Barcelona el 1976, que és un productor, cantant, músic i compositor espanyol. Es va iniciar formant, i concretament català, es va iniciar formant part de grups als anys 90 i a partir dels anys 2000 va començar la seva carrera personal de cantautor alternant castellà i català. A més de fer els seus propis discos, ha fet moltes col·laboracions com a guitarrista i productor amb Rosalía, el famós àlbum Los Ángeles, Sílvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez, Albert Pla, C. Tangana i molts altres. I ha introduït una nova forma molt personal de tocar la guitarra flamenca. Anem a escoltar aquest disc de Niño d'Elche amb Raúl Refri, un varios talls. El primer és un que es diu Lamento.

hem escoltat aquest lamento per el Niño d'Elche i Raúl Fernández Refri. Hem comprovat la forma tan original que té de tocar la guitarra el Raúl Fernández Refri, i escoltarem altres parts d'aquest disc en el qual si bé el Niño d'Elche ha fet coses molt allunyades a vegades del flamenco, en aquest disc en canvi es senyeix bastant una sèrie de palos flamencos, si bé cantats i acompanyats d'una forma molt, molt personal. Aquest que hem escoltat jo crec que és una espècie de cante lliure, com una tonà. I ara el següent que escoltarem és un... a veure... El següent és un que es diu Lamento. Ai, no, perdó, Lamento el que hem d'escoltar. És un que es diu Seguirilla Madre, una seguirilla, en la qual també canta junt amb la Rosalía, la famosa cantant Rosalía. Escoltem, doncs, aquest Seguirilla Madre, de Niño d'Elche, Rosalía i Rosalía.

Seguidilla Madre, amb Raül Refri, Niño del Che i Rosalía. En aquesta part última, quan entra en Rosalía, és quan hem escoltat el compàs de la Seguidilla, el compàs típic de la Seguidilla. Bé, ja us dic que és un disc en el que el Niño del Che es cenyeix bastant, encara que no ho sembli per l'acompanyament, però es cenyeix bastant a una sèrie d'estils de cante flamenco. Ara escoltarem un altre que és una fiesta, es diu Fiesta Giliana, és una fiesta o unes boleries, boleries por fiestas, i bueno, en fi, escoltarem el compàs de la boleria.

0: taglia buona l'alma, taglia buona l'alma, taglia buona l'alma, taglia buona l'alma, taglia buona l'alma, taglia buona l'alma.
1: El niño del Che, el niño del Che, que algunes declaracions que ha fet arrel de treure aquest últim disc, ha dit que el flamenco havia mort, i no sé, jo penso que precisament amb aquest disc últim el que ha fet és recuperar una mica l'autenticitat del flamenco, i vaja, em sembla a mi que no pot dir que s'hagi mort el flamenco. Bé, ara escoltarem l'últim tall d'aquest disc, que és que es diu L'Último Fandango, també cantat per El Niño d'Elche i acompanyat per Raúl Refri, i en fi, pues, si no ens dona temps per més, pues acabarem amb aquest tall d'aquest disc.

Bé, completem el programa escoltant de nou Enrique Morente, el gran cantador, que ens cantarà una taranta i una cartagenera.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Ei, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Iau, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Ei.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats.
2: Des de Contrabanda FM.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: vigili. Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final que el que estan representant,

0: Bonet no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcasts i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Good night, children of the night. This is Latin Love Show.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.